0: hoy.
1: Àngels Barceló.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi
3: Compay. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Ahora mismo 27 grados en el centro de la ciudad de Xàtiva. Información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I de Xàtiva. Hoy es 12 de maig. Hoy es el segon dia de la vaga indefinida del sector educatiu a Xàtiva i les nostres comarques. Dia de recórrer centres educatius, de piquets informatius, de manifestos a les portes d'ajuntaments, etc. I ja, amb la confirmació a esta hora de que ahir, primer dia de vaga, el seguiment va ser del 80% a Xàtiva i la comarca de la Costera, segons la coordinadora d'assemblees docents d'esta comarca. Estem esperant les dades concretament de la Ribera Alta i de la Canal de Navarrés, en quan les sapiguem també les direm. Avui, com ja vam fer ahir, hem volgut també estar al carrer captant els sons, els testimonis d'esta vaga. Però no només avui, estarem a Xàtiva, avui també estarem a les nostres comarques, concretament a dos municipis, a la Pobla Llarga, a la Ribera Alta, i a Bicorb, a la Canal de Navarrés, per veure també com estan vivint esta jornada en altres pobles, en altres espais. Però primer, escoltem la ruta que avui començava des del Cimarro a Xàtiva, a les 9:30 del matí, i que ha recorregut els carrers de la capital de la Costera.

0: Encara no són les 9 i mitja del matí i ja comencen a arribar professors, professores, mestres, així a les portes del Cimarro de Xàtiva, perquè recorden els oients, avui és el dia de la volteta. Avui és el dia en el que van estar passejant-se tota Xàtiva, reivindicant els seus arguments pels quals estan manifestant-se, i així entre la multitud que comença a apropar-se està també la regidora d'Educació, Amor Amorós. Amor, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Ens hem trobat així, no a propòsit de la vaga, però també a propòsit de la vaga, no? Una
1: mica. Bueno, sí, al final hi ha que a una causa justa jo crec que no n'hi ha que fer-li un lleig mai. I, de totes les maneres possibles n'hi ha que donar suport a estos docents que estan donant el seu temps i el seu salari per a que la educació pública siga de més qualitat i, en definitiva, per a que els nostres xiquets i xiquetes siguen, pues, tinguin un millor futur, no?
0: Amor, ahir, segons dades d'ací, de la Costera i de Xàtiva, 75% de seguiment per part dels professors. Què n'opines?
1: Jo crec que, que és com per a sentar-se en ells, no?, a negociar. Tu què diries? Jo crec que la conselleria de... El govern del PP i de Vox no pot fer una altra cosa que sentar-se en ells i reconèixer tots els... Com a mínim, sentar-se i començar a plantejar coses, però coses dignes. No és 75 euros al mes que ha posat per davant la consellera. Crec que en això és molt, molt insuficient. Però bueno, espero que després d'aquestes dades tinga trellat i s'assente.
0: Tu que tens tanta vinculació, no d'ara, de fa anys en el món educatiu, en el món acadèmic, tu havies viscut, perquè tot el món està dient que estan siguent unes manifestacions, estan siguent una vaga que no recordava des dels anys 80. Tu ho veus així?
1: A veure, és que jo... el que penso és que, clar, en l'escalfor del moment, pues clar, com a que veus el tema més gran, no? Però és que sí que és de veres que els centres s'estan manejant molt. Pues ahir la manifestació en València va ser impressionant. Avui també el tema d'anar per tots els centres educatius, pues,

0: Es una manera de visibilizar. Yo no sé dirte si es més gran o menys que en altres èpoques, però sí que és deberes que per a tindre una educació de qualitat n'hi ha que tindre pues, unes infraestructures adequades, uns ratios. És deberes que, mira, jo per exemple sigo molt crítica en el tema de la inclusió, per la deformació professional que jo tinc, no? Perquè queda molt bonic un decret d'inclusió a on, però si després no passes recursos que són diners, o sea, si no poses diners i ses accions no se materialitzen i per tant és un decret que se queda només en paraules boniques. Jo crec que són unes reivindicacions molt justes i bueno, espere que s'acabe pronte.
1: Amor, la última, queda setmana encara per davant, n'hi han convocats molts actes, n'hi han convocats manifestacions en València, la més multitudinària s'espera per a divendres, en la que les tres províncies estaran allí juntes en eixa manifestació. No sé si tens idea d'apropar-te a alguna, tu com a persona, com a ajuntament, no ho sé.
0: Sí, bueno, i de fet he animat a... Este dilluns no vaig poder estar perquè, bueno, el dilluns és el pitjor dia en l'ajuntament de responsabilitats, però el divendres vaig a fer tot el possible i de fet estic animant a molta gent del meu entorn per a que anem. Hem d'estar ahí.
1: Amor Amorós, primera tirant d'alcalde de Xàtiva, regidora d'Educació, gràcies per estar amb nosaltres, així, a les portes del Cimarró, a minuts abans de que comence esta ruta per Xàtiva. Gràcies.
0: Moltes gràcies també als mitjans de comunicació, que crec que esteu fent una tasca imprescindible, també.
2: Les xifres no enganyen. Conselleria, en esta ocasió, no ens pot enganyar. Si Conselleria diu que ahir va ser un 50% de participació, sabem que la xifra...
1: Després d'escoltar a la primera tinent d'alcalde, a la regidora d'Educació, Amor Amorós, també estem així a les portes, com dic, del Cimarró, des d'on ix tota... Això, com escolten, esta perolada, este soroll que es pretén fer per a que tota Xàtiva sàpiga el que estan reivindicant. Està Ramir Moscardó, que és, sens dubte, un dels portaveus d'estes manifestacions. Ramir, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: En primer lloc, una valoració del dia d'ahir. Vosaltres mateixa vau confirmar que es va seguir als centres de Xàtiva i la Costera un 75% de seguiment de la vaga.
3: Sí, de totes maneres, estem ara ja amb dades oficials, ja concretes, de tots els centres educatius, i supera aquest 75%. Està al voltant del 80% pel que fa a Xàtiva i la comarca. Ahir som conscients de que vam viure un dia històric. S'han fet moltes mobilitzacions, moltes vagues en altres èpoques, en altres moments, però feia anys que no s'havia viscut una jornada com la d'ahir, en què es van moure professorat, alumnat i famílies.
1: Ahir va ser el primer dia. Com s'encara este segon dia? Què aneu a fer avui a Xàtiva?
3: Bé, la idea, evidentment, és que és una vaga indefinida i, per tant, continuem en la lluita i en la reivindicació. En totes les poblacions s'han organitzat avui jornades de visites als centres, penjades de cartells, etcètera, etcètera. És a dir, és fer visible que el professorat estem de vaga, i la idea de Xàtiva és fer un recorregut per tots els centres escolars de la ciutat. Comencem així en el Cimarró i recorrerem tots col·legis, l'escola d'idiomes, instituts, etc, etc. La idea és, sobretot, recordar aquell professorat que no està fent vaga, recordar que els companys estem lluitant i posant tot de la nostra part per aconseguir uns drets que ens beneficiaran a tots, i també pues, que la comunitat educativa i la ciutadania veja que estem lluitant per aquests drets.
1: Hi ha una comprensió també per als professors que han decidit no fer vaga, Ramir?
3: Sí, perquè al final, si ens donem compte de les xifres, són una minoria, una minoria. Hem d'entendre bueno, pues, que cadascú té les seues circumstàncies i pot tindre, però bueno, al final qualsevol motiu que intentes buscar acaba caient un poc pel seu propi pes, perquè el que estem demanant és unes reivindicacions que són molt justes, que no són pensant només en benefici del professorat, del sector docent, sinó que és pensant en l'alumnat, que és al final amb qui nosaltres treballem, i evidentment també els centres educatius, que necessiten moltes millores i cal que estiguem tots ahí.
1: Perquè jo crec que és necessari, és just recordar A vosaltres, què vos costa de la butxaca cada dia estar de vaga?
3: Bueno, estem parlant, depèn de moltes circumstàncies, de l'antiguitat que tinguis com a docent, de si eres càrrec directiu o no, però vaja, estaríem parlant de al voltant d'uns 125 euros diaris. Hem de tindre en compte que no només es descompta la jornada i Sant Congrés, sinó la part proporcional de dies de descans, de pagues extra, etc etc. Hem de tenir en compte, a més, que molts docents en la mateixa casa són dos docents. Per tant, estem parlant d'unes xifres econòmiques prou potents. Però la conscienciació de tots els docents en el sentit de que és necessari a vegades parar i intentar resoldre un problema que és ja portem arrastrant molts anys, es fa palès que és necessari parar i estem allà.
1: Això és sostenible durant el temps? Perquè per ara i a hores d'ara no sabem que la conselleria hagi contactat amb els sindicats per a tornar a ajuntar-se, que és una de les peticions que fan els sindicats després de l'última reunió, que siga conselleria qui tinga doncs aquest pas de quedar amb vosaltres, de veure com està la situació. Això es pot allargar indefinidament en el temps, però no sé els ànims i les butxaques si ho podran suportar.
3: És evident que a ningú li agrada fer una vaga indefinida, això és així. Però coneguem sectors d'altres branques laborals amb salaris inferiors als nostres i que han estat setmanes fent vagues indefinides. N'hi ha una consciència prou potent en esta vaga que s'ha convocat. N'hi ha una mobilització molt important, el moviment d'assemblees en els instituts i col·legis ha mogut a molta gent i estem disposats a fer aquest sacrifici. És com quan se t'estropea un aparell en casa i dius, no me ve bé ara, però és precís reparar-lo. Pues un poc és aquesta metàfora, no? Hem de parar i pensar que al cap i a la fi, al final és una inversió de futur el que estem fent.
1: Ramir, actes per avui, el matí està clar, però per a esta vesprada, per a demà, què és el que aneu a fer a Xàtiva?
3: Bé, continuarem fent concentracions, evidentment, en la línia de lo que estan fent en tots els instituts i poblacions de tot el País Valencià.
1: Ramir, gràcies per estar amb nosaltres.
3: A vosaltres per treballar els mitjans de comunicació, perquè esteu siguent la nostra veu i vos agraïm el treball que esteu fent.
1: Una de les professores, de les mestres, que està avui en esta ruta per Xàtiva és Laia Baraza. Laia, hola.
4: Hola, bon dia.
1: Per què has decidit avui participar d'este acte?
4: He decidit participar en este acte perquè pertanyca al Departament d'Orientació del Ribera i anem prou apretats per a poder atendre a la quantitat d'alumnes amb problemes que tenim. I sobretot
1: és que estem de costereta.
4: Ja.
1: No passa res.
4: Sobretot el mòdul i el programa en el que estic donant jo classe, que és gent amb discapacitat intel·lectual, i haurien d'estar molt ben atesos i anem justetetes per poder traure el curs endavant.
1: Laia, gràcies.
4: A tu.
1: Com esteu vivint este segon dia de vaga?
5: Doncs la veritat, en molt de nervis, perquè realment lluitem per unes millores en educació. Esperem que la gent es sume, que estigui així en nosaltres dia a dia, perquè la veritat és que necessitem recursos, atendre la nostra diversitat. Visquem una societat on la diversitat és lo prioritari. Jo soc orientadora en el Cimarro i la veritat que estem frustrades, molt cansades, perquè siguem quatre orientadores per a 1.800 alumnes. Aixina no es pot fer bé la nostra tasca del dia a dia. Lluitem més que res pels nostres drets i pels nostres alumnes, per a una inclusió digna.
1: Gràcies. Per això és una paella, una cullera, la qüestió és fer ruïdo avui, no?
6: Clar que sí, que mos enquen.
1: Perquè com estan ante este segon dia de vaga? Bueno, i la vaga en general.
6: A veure, en general, pensem que va molt bé, hi ha molta força, hi ha molta gent i molts motius.
1: Quins són els teus motius pels quals tu estàs fent vaga?
6: Jo sóc mestra d'audició i llenguatge i sobretot em mouen els motius de que vegem que tenim tants pocs recursos. Els nostres xiquets d'educació especial, tantes necessitats, no tenim tot el que ens fa falta, però damunt se n'anem a casa tots els dies en una sensació de no poder arribar, en una frustració, en unes ganes de poder donar-los als nostres xiquets tot el que necessiten i no arribar. Damunt tot això provoca un malestar emocional, una sensació de no poder complir en les nostres obligacions, o sigui, que damunt te sents culpable i vols fer més del que pots. O sigui, que frustració i malestar.
1: Moltes gràcies.
6: A tu, moltes gràcies.
1: Antònia, també coneguda en el programa. Prof, mestra...
7: Una vella nube amiga, no?
1: Com està anant? Ahir i avui, sobretot avui també, que amb aquesta marxa tan especial.
7: Correcte. Ahir, espectacular. Pensava que no anava a ser tan massiva com la del dia 31 de març, però res més junt, Impossible. No cabia ni una agulleta. I supercontents. Per exemple, la meva escola, el Gotal Vesvera, 100% de secundació de la vaga.
1: I avui, 100%?
7: 100%. I avui, que estem més aixina, que podria ser que punxarem, no? Pues el 87%, ja poden dir ben fort i ben orgullosos. I jo crec que si seguim així, es coste el que es coste, aconseguirem ser escoltats i escoltades, perquè... Des de llavors jo, 36 anys que porto treballant, no havia vist una cosa igual, d'incompetència.
1: Ah, pensava que deies de mobilització, perquè també és una cosa que sí. Estan dient les professores, els mestres que porten tant de temps, estan dient que no vivien això, bueno, des de pràcticament dels anys 80.
7: Bé, jo treballo des del 90, jo no vaig conèixer el del 88, efectivament no ho ha vist mai. Això simbolitza el que és esta conselleria, que ha pogut aglutinar a tot el món educatiu, pares, famílies, xiquets, coordinadores, sindicats, tots units, això és per a flipar.
1: Sentiu recolzatge en aquest aspecte per part de les famílies i dels alumnes, perquè veig que també hi ha alumnes que estan així acompanyant-vos.
7: Hi ha alumnes, fins i tot hi ha companys jubilats. Ahir va ser molt emotiu passar per la porta de la catedral i veure una pancarta gegant amb mestres jubilats, majors, emocionats, plorant i recolzant-nos. I per on anaven, també, la gent del carrer ens aplaudia.
1: Antònia, se t'escolta el somriure. Sí. Estàs contenta?
7: Estic molt contenta, molt orgullosa del que som els docents i de que estem en el nostre dret i crec que avui ho estem refermant.
1: Gràcies, Antònia, que vagi bé.
7: Fins a l'altra.
8: En valencià, pública i de qualitat. Gorka Ortiz, la pública està aquí. Gorka Ortiz, la pública està aquí.

0: 12:38...
1: Avui per Iniciativa i Comarques, con Jordi Company.
0: M'he avançat. 12:38 minuts. No només hem estat cobrint, com deia, els actes que han tingut lloc a Xàtiva. Avui ben prompte, abans de les 8 del matí, ja hi ha hagut piquets informatius en molts centres educatius a les nostres comarques. Un d'ells, l'Espere d'Esplugues, a la Pobla Llarga, per exemple, a la Ribera Alta, on ens acaben també de donar les xifres, més del 50% de seguiment d'esta vaga, per exemple, en centres com estos, centres d'este municipi de la Pobla Llarga. Com dic, estàvem ben propet, ben prontet, que diga, este matí, per veure què demanaven també als nostres pobles.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques.
0: Doncs els perols, les cassoles, no només han sonat a Xàtiva, sinó també a alguns municipis de les nostres comarques. Hem fet un recorregut per alguns dels punts que avui...

0: Concentració dels professors i professores i amb desenes d'alumnes que també recolzaven esta vaga indefinida, este segon dia de vaga indefinida. Hem parlat amb alguns dels professors i professores. Què tal, Andrea? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Empar, hola.
2: Hola, bon dia.
0: Matt, també, hola.
3: Bon dia.
0: El motiu pel qual esteu manifestant-se avui, per què heu escollit esta perolada?
1: Bueno, al final hem vist diferents formes de reivindicar els nostres drets i els dels alumnes. Ahir vam anar a la manifestació de València i avui hem decidit fer això perquè crida l'atenció també de l'alumnat i el veïnat i creguem que és una bona forma de reivindicar-nos.
0: Areu a estar fent actes durant tota la setmana?
1: Sí, durant tota la setmana i avui especialment anem a diferents col·les de centres adscrits així a l'institut a llegir manifest i en el poble també ho farem a migdia. Pues això, per continuar la reivindicació de l'escola pública.
0: Quins són aquests municipis els que aneu a anar avui a fer aquesta ruta reivindicativa?
3: Pues anem a la Pobla Llarga, a Manuel, Rafael Guaraf i l'Enoma. Anem a totes les escoles que estan escrites, que les tenim escrites així en el nostre institut i és Pere d'Esplugues.
0: En part, com està siguent estos dies de seguiment? Tu que a més et conec, perquè este era el meu institut i tu vas ser professora meua, tu que has viscut altres vagues, què té esta vaga d'especial?
2: Bueno, esta vaga té d'especial, jo crec que hem recuperat la il·lusió per la lluita, feia molt de temps que estàvem parats i ara ja hem decidit que ixim al carrer perquè això ha sigut una goteta...

0: el dret de l'alumnat, jo vaig a jubilar-me, no vaig a aprofitar els beneficis de, del sou, però estic a la vaga i així n'hi ha més companys. Això no pot continuar així, així que a la marxa.
1: Els alumnes veig que vos estan recolzant també, Andrea.
2: Sí, l'alumnat està recolzant-nos, van fer una assemblea en els pares i van demanar que l'alumnat vinguera al centre perquè al final pensem que aquesta és la millor forma de recolzar el professorat i fer que el sistema caiga.
1: I per què és tan important també en municipis menuts, com el que esteu dient Tadés, no? Que aneu a estar en la Pobla Llarga, en Manuel, en Rafael Guaraf, etcètera, etcètera. Per què és important portar-ho també, aquestes reivindicacions als pobles?
0: Home, és important perquè el centre recull l'alumnat d'aixòs pobles i sempre això és el nucli, però hem d'anar també a buscar-los, d'alguna manera mostrar que estem amb les escoles, amb tots aixòs mestres que també estan a la vaga, perquè per molt que es diga, el seguiment és bestial. No anem a creure en les xifres de l'administració.
1: Doncs que tingueu un bon dia, una bona jornada de reivindicació i gràcies per atendre els micròfons de la cadena SER.
2: Gràcies per vindre.
3: Moltes gràcies a tu.
4: I de la Pobla Llarga a la Ribera Alta, a la Canal de Navarrés, a Bicorp.

I a la 1:23, una última hora. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana avisa d'un incendi de vegetació a Rafelguaraf. Per ara hi ha mobilitzats 2 unitats terrestres, 2 autobombes dels bombers forestals i 2 mitjans aeris dels bombers. Eix helicòpter que han escoltat, eix avió que han escoltat, ja saben vostès on va. Ben propet d'ací, a Rafelguaraf. Incendi de vegetació que s'acaba de declarar. 1:24, ho ha contat Ràdio Xàtiva, ho ha contat la cadena SER.

0: murieron mis pies. Eso es lo evidente, lo que se ve, lo que cualquiera puede señalar, pero no fue solo carne lo que se quedó atrás. Murieron amistades, murieron vínculos que yo creía inquebrantables, murieron conversaciones que nunca volvieron a producirse, murió la versión de mí que pensaba que todo el mundo estaría cuando hiciera falta, y eso duele. Después de todo lo que murió, quedó espacio, y el espacio, si no lo llenas tú, lo llena el rencor. Yo podría haberme quedado ahí, en la rabia, pero algo empezó a cambiar. Después de perder tanto, algo comenzó a tomar forma dentro de mí. Pero ahora miro la vida con más conciencia, más agradecida, más valiente, más libre, incluso con menos. Y si lo que murió fue el precio, lo que nació fue la consecuencia.
1: Van recorriendo los bares.
0: Fragmento.
1: No me mires.
0: Molchicotet. Del libre, el día que volví a abrir los ojos de la Xativina, de la Socarrada, Carla Maronda, a la que em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, no saben els oients de deberes, saludar a l'estudi. Hola, Carla, com estàs?
2: Hola, Jordi, molt bé, i tu?
0: Molt feliç de veure't així.
2: És la primera vegada que
0: És la primera vegada, en 3 anys és la primera vegada que no ens veiem a ta casa.
2: Sí. Que guai.
0: Quina bona senyal.
2: Sí.
0: Com estàs? Sempre començo igual, però és que crec que és l'important, com estàs?
2: Molt ajetreada, ara.
0: Ja, imagina.
2: Hi ha un montó de coses, el llibre, l'associació, un acte d'acro, bueno, anem a tope.
0: Com t'has sentat a escriure el llibre?
2: Raro.
0: Sí.
2: Va ser, sí, n'hi ha dies que, bueno, estàs molt inspirat i sent les paraules de seguida, n'hi ha dies que escrius coses contenta, n'hi ha dies que no tant, n'hi ha dies que veus el full en blanc i dius no sé ni per on tirar, no sé ni continuar, no sé què fer. Ha sigut un camí llarg, però...
0: T'ha ajudat?
2: Sí. Sí, i crec que... que m'he pogut expressar moltes coses que en entrevistes no se poden dir, que en podcast no se veuen. Crec que n'hi ha coses que sols pots transmetre quan estàs davant d'un full en blanc i t'obris en canal.
0: Bueno, però ha sigut... Jo me l'he llegit, ho he dit, me l'he llegit de principi a final, quasi d'una panxada, perquè, a més, es nota que l'has escrit tu, que està escrit amb tota l'ànima, amb tot el cor i amb tota la teua vida, que està així dins. Per això et preguntava que com t'havia sentat, perquè, hòstia, jo crec que és un exercici de traure-ho tot.
2: Sí.
0: Molt valent, Carla.
2: Vol que és tot. Vol que és alegria, vol que és sentiments, vol que és tristesa, pors... Pots volcar quasi tot. Bueno, jo crec que tot.
0: Què contes al llibre, sense fer spoiler, perquè el que volem és que la gent vagi a la presentació, que ara direm quan és, que la gent el compre, que la gent se'l disfrute, però fes-nos així més o menys una sinopsi de què contes en este llibre.
2: Conte la meva vida, qui era Carla Maronda abans, qui és Carla Maronda avui, i conte experiències, conte processos de rehabilitació, processos d'adquirir pròtesis, conte com és Xàtiva, com és la ciutadania de Xàtiva, mans invisibles... Conte un milió de coses molt interessants que s'hau de llegir.
0: D'on tres el temps per escriure-lo?
2: Pues la veritat és que els vaig dir als xics de l'editorial que em deixaren temps, que tenia que acabar els dos màsters, tenia que acabar els TFMs, tenia que acabar les pràctiques, i una volta estiguera tot acabat, podrien continuar escrivint.
0: Perquè tu, per a que l'oient ho recorde, no només has patit el que has patit, aquesta història de superació que contes en este llibre, sinó que no has parat d'estudiar, no has parat de formar-te, no has parat de treballar, no has parat d'escriure, portes endavant l'associació, està com sempre... la hípica, el teu cavall... Ara anem a preguntar-te d'on tros les hores, però no vaig a preguntar-te això, sinó com estàs vivint tota aquesta situació de tant d'estrès que me deies tu a l'Iris i quan sí. Estic estressat.
2: Jo crec que la definició perfecta és abrumador, en una paraula.
0: Sí.
2: N'hi ha de vegades que inclús no me dona temps a disfrutar com hauria de disfrutar perquè vaig tan saturada que dic, joder, és tot un agobio. Però quan mires cap arrere, dius, uau, tot el que aconseguí, no?, en 2 anys.
0: Te dona la sensació de que passa molt ràpid.
2: Sí, i ja no és que ha passat ràpid la rehabilitació física, sinó la rehabilitació psicològica. El continuar, no?, en ambicions, somnis, ganes de viure, en definitiva.
0: En este llibre hi ha un pròleg molt bonic d'Irene Villa. Qui és Irene Villa?
2: Irene Villa jo crec que és un referent en el món dels amputats. Crec que va ser una de les primeres persones que van sobreviure a unes amputacions tan fortes. Crec que va ser un cas molt sonat perquè va ser per un atemptat d'ETA. I crec que és la major persona, no?, per a mostrar com és viure en totes les lletres amb una amputació.
0: És molt xulo el pròleg, eh?
2: És bonico.
0: Quina és la relació que tens, ja no només amb ella, sinó amb altres persones que tu per a elles, i ho sabem, eres un exemple?
2: Jo, com sempre dic, Jordi, no vull ser exemple per a ningú. Simplement que si la meva experiència, que ha sigut desastrosa, no?, com tots sabem, pot servir per a algo bo, pues haurà merescut la pena, no?, salvar-me la vida. En un principi, vosaltres ho sabeu, jo vaig dir que creia que no tenia sentit que m'havien salvat la vida. I crec que al final el sentit el vam trobar, no?, el propòsit, les metes, els somnis, les ajudes. Crec que és important, no?, cada persona en les situacions, circumstàncies, qualsevol cosa que viscam, si podem ajudar al que tinguem enfront, crec que estem deixant un millor món.
0: Ja portes uns dies, el llibre està a la venda des de, com dic, fa uns dies ja, en uns mesos en els que abril i maig són mesos de moltes presentacions de llibres, de que la literatura és protagonista en tots els llocs. No sé si ja n'hi ha gent que l'ha comprat i inclús ja t'ha escrit per a dir-te què t'ha semblat, què t'ha semblat i què et diuen.
2: Sí. Bueno, tinc bon feedback.
0: Sí.
2: Sí, jo sempre dic el mateix. Si a algú no li agrada, pensa que algo no està bé, m'agrada saber-ho també. Al final són crítiques constructives que serveixen igual si tinc que escriure un altre o no, però puc saber també el que pensa la gent, no? De moment, totes les opinions han sigut bones. Diuen que és fàcil de llegir, que me senten molt propera, que senten que li se ho està contant, pues, com si siguera una amiga, no?, que estan sentades en el sofà de sa casa i li està contant una història que li ha passat. Això és el que en diuen, que és, i això que és ràpid de llegir. N'hi ha gent que se l'ha acabat d'una sentada, com tu, n'hi ha gent que se l'ha acabat en un dia, n'hi ha altra gent, com la meva família, que li està costant un poc més. Perquè, bueno, diuen que remou tot i que han tingut que anar pausant.
0: La teva família és un poquet protagonista al llibre.
2: Sí.
0: I altres persones importants.
2: També.
0: Conta'ns això.
2: Crec que és molt enriquidor que puguem participar, perquè al final la meva història se sap. És de veres, no se sap tots els sentiments que jo he tingut, ni per exemple la volta a casa, ni com me vaig sentir jo la primera volta que em vaig ficar de peu. Hi ha coses que no se veuen i no se diuen. Però dins d'aquestes coses que no es veuen i no es diuen, està la meva família, està la meva parella, mon pare, com va notar i s'ha volt a casa, Àngel, com va poder viure tot allò, les meues amigues, no?, des de la perspectiva de com ho han viscut que una amiga seua quasi es mor des de fora o de la UCI. Crec que aquesta és la part que de normal no es veu i que queda molt guai. I que, a més, pot ajudar a les famílies i als amics de persones que hagin patit una amputació.
0: Vull que escoltes una cosa.

0: No sabes lo contento que me voy hoy a dormir. Esta tarde has empezado a abrir un poquito los ojos. Y no sé si te acordarás, pero ya cuando nos veamos te lo contaré todo, todo.
1: Una persona tan luchadora, tan especial y con tanta luz, debía seguir viviendo para seguir ayudando a los demás y transmitir esa energía, esa alegría y esas ganas tan enormes de vivir.
2: De esta putada creo que todos hemos sacado grandes lecciones. Que la vida puede acabarse en cualquier momento y que, como diría una persona enormemente grande como ella, mala hierba nunca muere.
3: Nuestra vida dio un giro tan brusco que dolía. Pasamos de tomar cafés y celebrarlo todo a medir el tiempo con horarios de visita y partes médicos. El primer día nos dijeron que nos despidiéramos de ella. No hay frase más cruel en el mundo. Despídete. ¿Cómo se despide una de su mejor amiga? ¿Cómo se acepta algo así?
4: El milagro no fue salvar su vida. El verdadero milagro fue verla volver a vivirla.
5: Hoy, cuando miro a Carla, solo puedo sentir orgullo. Orgullo por la persona en la que se ha convertido. Por su valentía, por su capacidad de levantarse una y otra vez y seguir mirando hacia adelante.
6: Això que han escoltat els oients són xicotets fragments dels llibres que han escrit aquestes persones que m'han escoltat. Qui són, Carla?
7: Són l'Àngel, la meva parella, ma mare, la meva madrastra, la meva amiga Elizabeth, la meva amiga Anita i... Algú més i la meva madrastra i mon pare.
6: Gràcies a Àngel, que fa referència al seu nom tot el rato, perquè és el millor, sí. Que portem preparant tota una setmana, això, perquè volíem fer-te esta sorpreseta. Que xulo que hagin volgut participar. Bueno, no sé si t'has emocionat sentint-nos.
7: Mogolló. I són, és que són frases exactes que em mouen tant per dins. Em mouen tants sentiments, tantes emocions, em traspassen de la lectura i em porten al moment que es vaig viure.
6: Pròxim 14 de maig, 7 de la vesprada, a la Casa de la Cultura d'ací, del teu poble, que com bé dius, i això ho deixem per al final, també és molt protagonista. El llibre has volgut fer-hi homenatge a Xativa i a la seva gent. Publiques, presentes, millor dit, el llibre. Bueno, conta'ns, on, com va ser, amb qui vas estar?
7: Serà en la Casa de la Cultura de Xàtiva, a l'Esa de la Vesprada, i estaré acompanyada pues, per tots els meus familiars, les meues amistats, per Àngel, la família d'Àngel, i per tota aquella persona que vulgui acompanyar-me en aquell dia.
6: Et fa il·lusió presentar-lo al teu poble?
7: Hombre... És molt especial. A més, la Casa de la Cultura per a mi és un monument emblemàtic d'Eixativa i és un monument preciós que tenim en la nostra ciutat. I em fa moltíssima il·lusió. També em fa un poc de vèrtic, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí, te ho he d'admetre tot.
6: Sí, tu estàs sobrada, això, Carla.
7: Bueno, estan també els meus amics del màster, de València, de la universitat. El llibre el presenta una amiga meva que li diuen Marta. I, bueno, veurem.
6: Anirà molt bé, perquè a més, no només és la presentació del llibre, sinó que després, bueno, n'hi ha una segona part d'acte que, si la presentació em sembla xulo, el segon encant sembla xulo, també més xulo, no sé si diré així. Què és, què aneu a fer?
7: Sí, anem a fer la inauguració de l'exposició de quadres que ha organitzat Pepe Castells amb tots aquells pintors que l'han volgut donar obres. Perquè, bueno, l'art també ajuda, l'art ensenya i l'art també serveix per a superar-te com a persona, per a superar pors i per a superar situacions. I, bueno, va ser idea de Pepe Castells, va proposar poder fer una exposició benèfica per a l'associació, que des d'ací he de dir que no és lo mateix, Carla Maronda, que l'associació Tus Manos Son Mis Manos, perquè l'associació és de veres que jo sóc la cara visible, però hi ha moltíssima més gent darrere, n'hi ha moltíssima gent fent que funcione i n'hi ha molta gent que fent actes, com per exemple també Susana i Reyes, que faran un acte benèfic d'Acro el diumenge. Sí. I no serveix sols per a mi, serveix per ajudar a totes aquelles persones que es puguen trobar en una situació similar. És de veres que nosaltres acompanyem a gent amputada i famílies tots els dies, pràcticament. A totes hores. I econòmicament sols podem ajudar a gent de la Comunitat Valenciana, de moment, espere.
6: Poquet a poquet.
7: Sí.
6: Poquet a poquet.
7: Però que estem treballant tots els dies, que són coses que no es veuen i no són sols per a Carla Maronda. És de veres que per a Carla Maronda han fet una funcionalitat enorme i m'han ajudat a tindre altra vegada ales. Però hi ha molta gent darrere que estem ajudant i que també fa molt de profit. Igual és gent que no li agrada mostrar-se en xarxes socials o és gent que no vol ser pública i tot s'ha de respectar, però ahí estem.
6: Carla Maronda escriu el llibre que ja està en totes les llibreries, que poden adquirir-lo, a més, així a Xàtiva, que en la presentació del llibre de segur que n'hi ha també exemples a la venda que poden comprar-los. Acabem El dia que volví a abrir los ojos, és el títol d'este llibre. Què has vist després d'obrir els ulls i després d'estos dos anys tan llargs i tan curts al mateix temps?
7: He vist moltes coses. He vist que n'hi ha una nova vida i, com ja he dit, n'hi ha unes noves il·lusions, unes noves metes, uns nous objectius. N'hi ha moltes coses bones. No vaig a romantitzar res. Si tu em digueres què preferisses, la teva vida d'ara o les teues mans i els teus peus, no ho dubtaria ni un minut. Elitjaria tot el meu cos en les seues condicions. Però sempre dic que n'hi ha portes que s'obrin després d'una mala ratxa i que s'ha de saber obrir aquestes portes. I estic orgullosa, estic contenta i em sent molt arropada per la meva gent i dins de la meva gent esteu vosaltres, està Xàtiva i n'hi ha un munt de xarxa darrere.
6: Carla, he començat així i acabé així. T'agraïsc molt que hagis vingut a l'estudi. És una immensa alegria. He trobat a faltar el teu gos, perquè sempre
7: pobre,
6: que
7: anem a la casa, ja,
6: sempre està el teu gos als nostres peus. Gràcies de deveres, gràcies. Recordem als oients, anem a ser molt pesats aquests dies també, recordant-ho, però la gent ha d'anar. Pròxim 14 de maig, 7 de la vesprada, a Casa de la Cultura de Xàtiva, presentació i firma,
7: sí,
6: del dia en què volví a abrir los ojos de Carla Maronda. Gràcies per vindre, que tingues molta sort i esta casa torna sempre que ho vulguis.
7: Igualment, i gràcies per donar-me veu sempre.
6: M'han dit que ens n'anem amb Bad Bunny. ¿Te pareix bé?
7: Sí, vale. M'encanta.
6: Por lo que sea. Adeu.

Bé, doncs tanquem el programa pendents d'aquesta última hora que els avançàvem i que els podem confirmar. El Centre de Coordinació d'Emergències ha avisat fa escassament 20 minuts d'un incendi de vegetació a Rafelguaraf, al que s'havien mobilitzat 2 unitats terrestres i 2 autobombes de bombers forestals, també 2 mitjans aeris, però tenim un canvi d'última hora. S'ha reclassificat l'incendi, atenció, de vegetació a industrial. Hem intentat contactar amb l'Ajuntament de Rafelguaraf, no ens han pogut donar més dades. El que sí que sabem, segons l'U2, és que l'incendi s'ha donat ja per controlat, que els mitjans aeris s'han retirat i que es reclassifica com això, com industrial. En quan sapiguem més coses, tinguem més informació, imatges, etc, etc, com sempre, les penjarem al nostre web a radioixativa.es, la nostra app i a les nostres xarxes socials. Per ara, doncs ens n'anem.

ens n'anem amb la música de la Fúmiga, amb este monstres i gegants que des d'ahir tantes vegades, veritat, vostè ho han vist també, s'ha compartit a les històries d'Instagram, especialment de professors i també de gent que no té absolutament res a veure amb l'àmbit educatiu, però que recolza esta vaga indefinida. Amb la Fúmiga ens n'anem. Ara, a partir de les 2:17, actualitzem la informació amb Fèlix Lluc a Hora 14, Xàtiva i Comarques, 3:20, Ser Deportivo, 7:20, La Ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies per estar ahí. Adéu.

0: Bien, pues final de liga tranquila. Además, con una victoria que es como una prueba de nivel. El equipo de la Alcudia de Crespins jugó en casa del Picassent, tercer clasificado, y ganó por 0-1. Quedan tan solo dos jornadas de liga. El Picassent es tercero con 58, cuarto el equipo de la Alcudia de Crespins con 52. La cuarta posición está asegurada porque el quinto, ya ven la diferencia, es el Alcácer con 38 puntos. Iñaki Martínez habló con el técnico de la Alcudia de Crespins, Joan García.
1: Este mam Joan García, entrenador del Club Deportivo Alcudia de Crespins. Hola, Joan. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Iñaki.
1: Enhorabuena per la victòria en un camp que sols vosaltres heu aconseguit guanyar esta temporada. A Picassent, quina és la versió?
2: La versió que faig del partit, òbviament, és molt positiva, ja que feia aproximadament un mes que no guanyàvem, i anar a vindre al camp a Picassent, un campazo, i treure els tres punts, porteria zero, amb bones sensacions, molt content.
1: La veritat és que l'equip ha patit per moments, però és que també l'equip ha pogut sentenciar en diversos trams de partit, i tant en la primera com en la segona part.
2: Sí, sabíem el tipus de partit que anem a viure així. El Picassent és un equip molt ofensiu, un equip que juga a futbol, un equip que intenta generar ocasions a base de tindre molt de valor, i nosaltres sabíem que hi havia trams de partit que tenien que anar a camp contrari, a perseguir, a pressionar alt, per posar-los en problemes. La primera part ha sigut aixina, i una jugada que hem pogut pressionar alts, hem aconseguit avançar-nos, hem generat ocasions per a poder ficar el segon gol en la primera part. Sí que és de veres també que ells han generat suficient ocasions per potser haver-los marcat, però quan estàvem patint ha aparegut Alberto, que ha tret dos balons importants. I res, la segona part sí que és de veres que l'equip ha notat el cansanci, és aquesta inactivitat de la setmana passada, no haver competit. Veníem en moltes baixes, tres juvenils que han competit a la perfecció, sí que ens ha fet llarg el partit, i al final pues, haguem pogut sentir-se en alguna contra, ells haguem pogut també empatar, però al final l'equip, estos partits, es du a la meravella, aguanta, patís junts, patim junts, i al final pues, hem aconseguit trobar els tres punts en un camp molt difícil, com bé dius.
1: Ja per tancar ja aquestes temporada, no? També és una bona victòria, també, reivindicar-se entre un equip que estava lluitant per eixa promoció, ara ja s'ha quedat sense opcions, ja està definit eixa campionat de Lliga, eixa promoció, no? I, bueno, ja la quarta posició més que definida i clara.
2: Sí, al final pues, jo vaig marcar l'objectiu a principi de temporada, sobretot de competir cada partit, i tots els partits de l'equip ha competit. Després ha pogut empatar, ha pogut guanyar o ha pogut perdre, però l'equip competeix a la meravella, de meravella. També ens van marcar l'objectiu en la segona volta de millorar la primera, que va haver un tram de la primera part de la temporada, la qual l'equip no el van acompanyar els resultats, i a la victòria d'avui aconseguim millorar la primera volta, que en dos partits intentarem treure dos victòries, sobretot la setmana que ve, que juguem a casa.
1: Així és, últim partit en casa d'esta temporada davant de la Llorença, ja per últim, i pensar, no?, que se pot treure aquests tres punts, com bé dius, i sobretot que el suport de l'afició té que ser l'últim per acomiadar l'equip en la temporada en casa.
2: Sí, acomiadarem la temporada en casa, acomiadarem també a sobretot un jugador que deixa l'equip a final d'aquesta temporada. Intentarem treure els tres punts, entre cometes, celebrar la victòria, donar-li una bona despedida, i al final pues, competir, que al final és la paraula que tots ho tenen marcat, i intentar treure els tres punts a casa.
1: Així és, Joan, moltíssimes gràcies, enhorabona per la victòria i sort en aquest partit davant de la Llorença.
2: Moltes gràcies a tu, Iñaki.

0: Això em sona una miqueta a la cançó, no? El que vaig a dir ara em sona una miqueta a déjà vu. I és que porto tota la setmana dient el mateix a les ventanes, però és el que n'hi ha, és el que té l'actualitat. Anem a deixar una miqueta de banda l'actualitat, anem a deixar una miqueta de banda també la vaga del sector educatiu valencià. Temps tindrem de nou, demà, després demà, tots els dies per estar pendents de com van avançant o no. Eixa vaga indefinida, però ara anem a parlar de qüestions de, en este cas, de Xàtiva, de barris de Xàtiva, d'actes de cultura, d'actes de màgia. El Mag Barfi arriba a Xàtiva, ho farà el pròxim dissabte a les 12 del migdia al Parc de Sariers, una activitat que organitzen els amics i amigues de l'associació del Raval. Jaume Soler és el seu president. Hola, Jaume, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Jordi.
0: Gràcies
1: molt
0: per
1: bé.
0: Estar amb nosaltres. No tinc ni idea de qui és el Mag Barfi. Conta'ns, per favor.
1: A veure, jo tampoc el conec molt. Ens vam posar en contacte a través d'unes persones en ell, perquè la idea original, nosaltres tots els anys ja portem uns anys fent activitats per a xiquets, volíem fer tot tipus d'activitats culturals en el barri i volíem incluir a la gent menuda. I a les famílies, no? Per aquells que han de casa i tot això, no? I el que has fet alguns anys ha sigut contacontes, no? Algunes empreses de contacontes
0: de fet,
1: o alguna persona aficionada.
0: L'any passat van ser contacontes, no?
1: Contacontes.
0: Si no m'equivoque,
1: sí. Sí, però un any havíem pensat en fer un per anar variant i fer una coseta diferent i havíem pensat en un Mag, no? Vam veure que el Mag Barfi entrava dins de les nostres possibilitats i endavant, així està programat.
0: Que important és, ho vam parlar l'altre dia quan vas vindre al Llibre de la teva vida, d'allò de fer barri a través de les activitats, però mira, ara li poso un afegitó. Que important és fer barri a través d'activitats també per a xiquets i per als més jovenets que són, és que al final són el futur del barri.
1: Sí, a veure, xiquets... De ara no juguen tant com abans en el carrer, no? Nosaltres, pues, a més, perquè ara tenen una sèrie d'atractius que no deixen de ser molt interessants, com són les pantalles, tenen una cartellera de cine en casa a tota hora, etcètera, etcètera, etcètera. Però a nosaltres ens agrada pensar que jugar en el carrer té que ser una cosa que diguem també recuperar, no? Entonces, passar un ratet, les famílies veient un Mag en un parc a l'aire lliure.
0: Xulíssim.
1: I veure el veïnat i saludar-se i bueno, pues això està molt bé.
0: I
1: creiem
0: tant
1: que haguem recuperar-ho.
0: I tant que sí, és una de les prioritats i també, com sempre, perdó, jo que m'ofegue, i també, com sempre, aquestes prioritats de fer-ho, com bé dius, al carrer, per a que siga participatiu, no només per a la gent del barri, sinó per a, en definitiva, tota la gent de Xàtiva, no?
1: Sí, nosaltres mai hem posat límit al tema de barri, ni siguem... vulguem restringir res. El que li apetisca i vulga passar un bon rato a l'aire lliure en altres xiquets d'on siguen i com siguen, mos dona completament igual, pues, quan més millor, pues, ho tenen ahí, tenen l'oferta a les 12.
0: Doncs, i de baix, i gratuït, i per anar a les famílies, i per a passar una estona divertida, divertida i màgica, clar, al final és el que té este espectacle de màgia. Jaume, ara que ja ve el bon temps, o que pretén pareixer que ve el bon temps, més activitats per a les pròximes setmanes, per als pròxims mesos, esteu ahir ja agendant coses o què?
1: Sí, tinguem diversos projectes, alguns te puc contar un poquet,
0: vale.
1: Altres estan maurant i no vulguem contar-los.
0: No, no sé, correcte, no sé cosa que es gafen, però bueno, és que estan, no?
1: Sí, mira, una cosa que està prou maura i portem idea és el dissabte següent, el 23 de maig,
0: vulguem
1: fer un mercadillo, no? Vulguem fer un mercadillo de barri.
0: Vale.
1: Entonces, vulguem promoure, han fet alguna xerrada d'economia circular, per a que les coses que tirem contínuament, estem tirant i tal, perquè avui en dia l'essència programada i la quantitat d'objectes que utilitzem en molt poc i tirem, pues, vulguem que tinguin una segona vida, no? Reduïm el fem i ampliem el reciclatge, no? Entonces, per a promocionar això hem pensat fer un mercadillo. Un mercadillo on qualsevol associació, havíem pensat en associacions, però bueno, està obert a particulars també, que vulga pues, pot portar les coses que ja no necessita i a un preu econòmic pues, oferir-li-les a tot el món que vulgui venir al mercadillo.
0: Que guai. I quin tipus No, venda no pot ser, però quin tipus de, no és, de materials, veure, objectes, què va ser?
1: Nosaltres no volem que el tema, que la finalitat siga econòmica, no? Però, per exemple, si tu tens un carro de bebè que ja no utilitzes, per exemple, coses de xiquets xicotets, joguets, uns patins, un moble, un taburet, uns pantalons de qualsevol tipus, roba...
0: Sí.
1: Qualsevol cosa que dius, bueno, pues me sap mal tirar-ho perquè està en bones condicions, però jo ja no li vaig donar ús i m'està molestant, per exemple, perquè m'ocupa puesto, pues ho portes allí, hi ha un preu mòdic, o sigui, un preu simbòlic, perquè no vulguem que allò siga un tema d'anar a guanyar diners ningú, simplement és que les coses tinguin una segona activitat en una altra família o en una altra persona.
0: Claro.
1: I aquest és l'objectiu. És un tema arriscat, perquè sempre que n'hi ha un poquet de diners per mig... és un tema complicat, però la finalitat és que les coses se tornen a utilitzar. Si tu es dones un preu, pues, sempre a l'hora d'oferir, tu pots oferir un grup de coses, i si li poses un preu i te poses d'acord en una altra persona per aquest preu, això saps que garantixes que se torna a utilitzar. És això la finalitat.
0: Això no s'havia fet mai, no, Jaume? Crec que és la primera vegada.
1: A veure, nosaltres ho hem nomenat molts anys. A Rastros, en iniciativa, sí que s'han arribat a fer.
0: Sí, sí, no, però dic organitzar per vosaltres, ara,
1: no,
0: en els últims anys.
1: No, organitzar per nosaltres, no. Anem a provar la novetat, a veure com mos han posat en contacte, pues, en la falla, en els escaus, en associacions d'altres tipus d'associacions, i tot el que vulga, pues, pot vindre i oferir els seus objectes que ja vol despendre's i que vol que tinguin una utilitat, que li sap mal tirar, doncs allí es pot portar, mos diu un preu simbòlic. Nosaltres el que anem a oferir de part de l'associació és per a benefici de l'associació, però la idea no és arreplegar diners, és simplement donar-li un poquet de serietat al tema.
0: Que bé. Doncs Jaume Soler, apunten els oients, este dissabte a les 12 màgia i el pròxim dissabte, 23, Rastro, Mercaet, intercanvi, com vulguis.
1: Correcte. La idea és, a veure, això està ja en marxa, però la fecha a lo millor pot patir alguna variació.
0: Vale, bueno,
1: però
0: pues,
1: moment el projecte el pròxim dissabte.
0: Vale,
1: este seria el MAC i l'altre, i si n'hi ha alguna novetat i vols que ho tornem a comentar més avant, en més detalls, ningun problema.
0: Pues ara, pues quedem així, no? Te sembla? Gràcies,
1: perfecte.
0: Jaume. Cuida't, una abraçada.
1: Cuida't, adéu, gràcies.
0: Adéu. Com ens agrada, com ens encanta, com ens apassiona que la gent dels barris faça propostes tan xules com estes. I ja estem pràcticament acabant la ventana. És que quan tu no està a gust, que ha pres a passar el temps.

iniciatives que naixen amb vocació de continuïtat. I la segona trobada comarcal d'escriptors de la costera n'és un bon exemple. Després de l'èxit de la primera edició, la cita tornarà a reunir autors i autores del territori amb un objectiu clar: compartir, visibilitzar i enfortir la creació literària de proximitat. La trobada, oberta a escriptors de diferents estils i trajectòries, es planteja com un espai de convivència i intercanvi. No es tracta només de presentar llibres, sinó de posar en comú experiències, inquietuds i mirades diverses sobre l'escriptura. Una manera de teixir xarxa cultural des de la comarca i per a la comarca. En un context en què sovint la cultura sembla concentrar-se a les grans ciutats, aquestes propostes reivindiquen el talent que batega als pobles, perquè també des d'ací s'escriu, es crea i es pensa el món. A més, la trobada no sols connecta escriptors, sinó també lectors. Apropa la literatura a la gent, la fa accessible i la converteix en una experiència compartida. Pot ser, eixa és la seva gran virtut, demostrar que la cultura no és només consumir històries, sinó també construir-les junts, i que, quan les paraules es troben, el territori es fa encara més fort.